0: FM, ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

despide a esta señora. Un beso a la cámara.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

els nivells. Aquest amor és impossible per a nosaltres, l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible per a nosaltres.

0: Quédate, yo no la tengo.
1: ¡Avisa de la tía!
0: ¡Baja, corra!
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera.

prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

riure avall. Tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Mario Kart.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa. Au, vinga, home, au, fora.
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula. Molt bé. Vinga, stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: dit. El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells.

Smiggy, bapak sakit pagkatu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Yeah,

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del meu iaio Peret, o d'aquells del Rumba Brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: dir que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Paladipalu.

0: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
1: Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. En el resum d'aquesta setmana també hem volgut incloure un tema d'interès general, com el de la prevenció i la cura de la nostra pell, ara que arriba l'estiu. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels que més es pot prevenir. Les dades apunten que més del 80% dels casos es poden evitar amb bons hàbits. El Batriador va tractar aquest tema amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Continuarem fent ruta fins a Terrassa, precisament on vam anar a conèixer un camioner amb unes inquietuds molt peculiars. Es diu Lluís Martínez i Sergi Estapé va ser qui va conversar amb ell sobre aquesta professió i tot el que comporta. Acabarem al Prat, on vam tenir una secció de llengua molt interessant amb Benjamí Company, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i el periodista del Prat Ràdio, Ivan Conde. Un espai molt didàctic on vam parlar d'estrangerismes, futbol i molt més. Ja ho veureu. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
0: Connectats, en directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
1: Dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triador n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
2: Sí, doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
2: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
3: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
2: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
3: Sí, es parla

0: Sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
1: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
0: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
1: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
0: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
1: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
0: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que amb el temps poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
1: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
0: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consulta, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
1: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
0: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
1: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no?, evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
0: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
1: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar?

0: el millor quin és?
1: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, el que ens agradi que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. Uh-huh. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
0: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues mira, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Sí, perquè no en som conscients.
1: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també. I bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
0: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
1: sí,
0: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
1: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
0: No estan avalades.
1: Exacte.
0: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
1: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
0: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
1: Exacte,
0: entenc.
1: Això mateix.
0: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
1: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no?, que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
0: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
1: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys. Sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
0: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
1: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
0: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
1: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E i, per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
0: ¿Ens les expliques?
1: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar, ¿vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura, i la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
0: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
1: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
0: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
1: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
0: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
1: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
0: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
1: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
0: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
1: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
0: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
1: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol, es pot fer lògicament vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap, i persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
0: Doncs, doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Sí, això mateix.
1: Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, no, les necessitats a casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bueno, però, bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, només moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 hores, estar més tranquil, i, bueno, vaig provar, i endavant vaig estar una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és ja vas fer-ho... No sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas. Tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, no, mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure'm els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, no vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com... Bueno,
2: sí,
1: portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, però per ara que hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat. Tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, sense dir, depèn. Val molta pena, i clar, posar amb una persona novel, una màquina així, doncs és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons, i la resta van anar cap avall de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que tens, la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres, el gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. Entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Oh. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, sí, clar, realment... o et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de aficionat i ens van comunicant, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per lo que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció en tema, evidentment, o ho portes malament.
1: Entre elles distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bàsicament és Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, i si, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto La Nit Esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. Les Teres un solete, bueno, és que bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, foten una tertúlia entre una secció i l'altra, van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Bé, de fet, La Nit Estèrica en vam parlar aquí a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit,
2: sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Pues, li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, una cosa que també... parlàvem anteriorment és que potser a vegades els camions no... diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrers que ja fem quan anem amb pujades són carrers de vehicles lents. I estem molt limitats i falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera, moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant perquè anem limitats de velocitat, i sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes de velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però clar, també hem de pensar que amb 40-42 tones, el fet d'haver de frenar el camí i recuperar la velocitat de tot aquell pes és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon a fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pel camí. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no s'han d'anar a compte que aquell senyor que l'estàs tallant perquè et pots davant mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecador. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, engegar-te un cigarret, o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia, repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons. Sí, clar, jo he anat, encara t'ho matiso més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús ni taxi ni res, no coneixes la zona, no és fàcil. Els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. Així, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Uh-huh.
2: És això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. Però no, no és així. No, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí, jo de petit sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli-brilli, l'espectacle, a veure gaudir a la gent, a mi això m'omple moltíssim, és divertidíssim ser la persona que estàs fent riure a la gent, i amb tu, o amb tu o de tu, a mi és realment igual, el que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo, m'entens? Per mi és genial, a la vida és bàsic. I de petit voldria ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumdantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho ets, ja no és una possibilitat. I també m'has compte amb el temps que sí que era una possibilitat.
1: Uh-huh.
2: Ja està.
1: L'has pogut, diríem, fer després com amateur? No sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no?, per la meva feina, perquè faig una hora de 1.000 hores al mes i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només conto ara, amb pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no, m'explico? O sigui, tot això, que individual, doncs no, perquè no... Jo necessito algú que m'entendi de fora de la cortina de l'escenari i em planti davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar, però llavors amb ells sí que fotem xou, o fotem un karaoke, que ens ho passem bé, allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, coses així, no sé, ens veiem molt, ja està, però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem, això és important.
1: Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlia, d'informació, de tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure, i jo mateix, o sigui, jo també passo teta, jo també ric, perquè a vegades amb el col·legi de la Genada, si és que abans d'explicar-la no em dóna temps, ja m'estic tapant de riure, m'entens? O sigui, bueno, va com va, per això.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes, que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païnt tot el que com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda, però depèn de nosaltres. Sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ens ho porten la vida, depèn de nosaltres amb un somriure tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor tot es tira endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies.

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, shoot... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res. No?
2: No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil.
1: Després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol,
2: sí.
1: Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà, cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però és un exemple de no va donar resultat, o sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, a principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys, vull dir, futbol era futbol. Futbol, no futbol, futbol.
1: Futbol amb la...
2: Paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no? La gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no? Solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li cridava l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegado
2: Ostres.
1: El momento del futbol. No?
2: Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no? Es diu d'una manera
2: sí.
1: O d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... No, anglesos no, molt fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules, que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm-hmm. Ai, he dit xut a la pretenca,
1: sí.
2: Amb CH,
1: xut.
2: Jo no dic mai xut, d'acord.
1: Hauríem de dir xut, més que xut, no?
2: Exacte, un xut, sí, sí. Mm-hmm. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Mm-hmm. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí.
1: No?, el dribbling, el playoff, etc. En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs de que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada. Fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner. Després hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot que...
2: Uf.
1: que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix doncs, retransmissions en català tan sovint. Per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: La part baixa de la cama, que és canyellera. I, per exemple, la protecció del genoll, en català...
2: Genollera. No?
1: Genollera, exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto. Sí, exacte.
2: Una armilla, o
1: un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial, es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo.
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el canyardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Cañardo.
2: D'acord.
1: Que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va
2: doncs
1: venir...
2: Això de canyardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot s'aprèn. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I la, parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no, tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar o de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet, passa en molts aspectes, no, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit acabant aquest tema i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que també
2: exacte.
1: Passa en italià,
2: o el
1: que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment,
2: no
1: pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: pot
1: moltes
2: ser,
1: vegades.
2: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai en el significat
2: doncs,
1: d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
2: la... Tu què dius, sidecar, no?
1: Sí, no, mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
2: sí,
1: no?
2: Sí que m'ha passat, moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove estudiava llengües, perquè, clar, vull dir, he fet filologia i, per tant, ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, que és, a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia, de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes...

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny,

0: sentir. Aviam, un, dos, tres, i deixem tots.
1: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Vale, i podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: La pampina fa una trena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Rompe-lo, rompe-ho, trenca.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

de la nit, com un borratxo que balla mentre

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

possible, comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Israel, otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Jo no hi cançó. Tot el dia m'està xinxant. O no?
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses...

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

house y cartera.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Hola, ¿qué tal? Hoy bueno, aquí estem ajustant una mica la potència del micro perquè s'escolti amb claretat. Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvingut a No Dance Tour, aquest programa que t'ensenya, que t'apropa el més actual en música de ball en aquestes dues hores que tenim avui fins a les 5 de la tarda. Aquí un amic, el JM Salinas. Què tal? Farcit de bona música, farcit de novetats i, com no, també aquesta secció del bonus track amb tres remixos de temes molt coneguts, que són bastant interessants d'escoltar els seus remix. I també avui tenim una sessió de 30 minuts amb totes aquestes novetats que anem punxant. Doncs sempre acostumem a fer una sessioneta de 30 minuts, de mitja horeta, amb tots els pelotazos que aquí presentem. Doncs només que rebis una cordialíssima salutació a la direcció i la locució del Dance Tour, al JM Salinas. Hola, què tal? Com vamos? I com sempre, aplaudiments a aquesta família, Oi, oi, oi! Aquesta família que es descarrega el nostre podcast, que és molt fàcil, Vas a 3W.elprat.digital, vas a la programació de la ràdio i has de buscar el Dance Tour. Ahí està. No tan sols aquest que s'està gravant, sinó també pots escoltar els programes anteriors, que si t'has perdido algo, pues no passa nada, perquè per això està aquesta eina, que es diu podcast. En streaming també, ho pots escoltar. I també saludem a tota aquesta gent que et disfruta a través de la nostra aplicació de Radio Player. Oi, la gent del Radio Player, hola. I el nostre correu electrònic, dancetour.perradio@ejibail.com. Molt bona tarda, perquè el Dance Tour arrenca els motors.
1: Dance Tour, con JM Salinas.

Penso jo que és una manera bastant positiva, de començar una edició del Dance Tour amb aquest tema. Un tema alegre, un tema amb eufòria. El tema de DJ Chuli amb aquest Come a Little Closer. Un tema que presentaven no fa molt, el nostre Dance Tour. Com aquestes cosetes que cada setmana descobrim. Amb aquestes novetats, recorda aquesta sessió que començarà cap allà a les 4 de la tarda amb aquesta música nova que punxem aquí. Una oportunitat excel·lent de tenir a les teves mans una sessió 100% actual. Això serà en aquest moment aquí a la sintonia del Prat Ràdio. Oi, 91.6 FM o també a través de la web en directe. Això per tu.

I una aposta més que segura és aquesta que sona, una veu molt coneguda. En el seu dia, Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan. Amb aquest No Sleep, aquesta nova proposta, que apostem fermament i que és un tema que pega mucho ahora, no? Un tema fresquet, un tema estiuenc. Alexandra Stan, No Sleep. Bueno, nosaltres que no dormim, sinó tot el contrari, eh? Oi! Anem a saludar tota la família, tota la gent, tota la people que es reuneix cada setmaneta, tant a Instagram com a Facebook. Salutacions, una abraçada al senyor Vending CDs, eh? Búscatelo en Facebook, atenció, Vending CDs, i luego me cuentas. Pico Estilo, també a la gent de Sevilla, Isaac de Flashback, Cristina González, San Juan de Espí, Alaisa Gonzalo, Willy DJ, sí senyor. José, el senyor José Luis de Nuc, Sonia Salva, Alamillos, Rodrigo Sánchez, Reforma Riquelpa, Óscar Marcos Amador, Alamic DJ Ama, que hace tiempo que no... No sabía de ti, que me ha hecho mucha ilusión, mucha ilusión. Boca Piu Piu, el Check Sound, a la base, a la mar, a la gent de Cornellà, passem a la gent de Sant Boi, l'Alexei, l'Àlex, que no falla, sí senyor. El senyor Raúl López, també a la Montse Membrado, Agustina Méndez, Miguel Moya, la gent de Tarragona, Espluga de Francolí, que està pegando ahí también un buen solecito, Qué calor, por Dios. Isabel Plana, Santi Sánchez, Manuel, Jonathan Marín, Dani Fernández, Omar Gago, la gent d'Hospitalet, Moisés, Débora Dalmau, també Desiree Fernández. A Rosario Bascón, i també a tota la gent de Mallorca, Chus Martínez, sí senyor. Amb tota aquesta creativitat que sempre té, doncs també una salutació a tota la família de Mallorca, a tota la people. Bueno, nosaltres, que continuem el nostre dance tour, perquè

Tenim molta cosa a fer. I que millor que començar a desgranar una de les nostres primeres novetats.

0: presentant la nau del Dance Tour.
1: Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
0: El 91.6 FM, Dance Tour.
2: El 91.6 FM, Dance Tour, també la web. Hola, què tal? www.sbdobles, con el punt... El punt digital. Que tengo la boca seca, eh? Con tanto nombre. Mamma mía, la lista más larga, eh? La lista más larga cada semana. Eso nos gusta, eh? Nos gusta que la família creixi, eh? Que la família sigui més gran. Una gran família, eh? Que cada diumenge, doncs, dona cita. Aquí al Preràdio, per gaudir d'una nova edició del Dance Tour. Bueno, primera novetat, se sentó la boca. Atenció amb la gent de Just Beats. Amb aquest Rape Me, història poderosa, i una de les nostres novetats Dance Tour. Bona tarda, família. Rape me like that. Rape me like the daylight never come. Let's go! Rape me like that. Dance Tour, 91.6 FM. Lose your mind, feel the madness in your spine. Industrial design, yeah! Rave me like that. Rave me. Novetat, Dance Tour.
3: A l'ataque!

un missatge, ben clar, és el que dona la producció, la proposta de Just Beat amb aquest Redmi, aquesta primera novetat que avui ens atem en aquesta edició que no li té el dia, hemos ido por faena. El dia 21,

Dance Tour 91.6 FM. Dirty, dirty baseline.

0: realment va ser tot una sorpresa, aquesta que vam estrenar la setmana passada. Producció d'aquestes contundents, d'aquestes poderoses, amb aquest bombo bastant poderós i bastant matxaca-matxaca. Això es diu Dirty Bassline. Una història que sona així de bé a través del nostre tensor d'avui. Música d'aquesta per no fer la becaina, eh? I si estàs escoltant-nos a través del teu ràdio en l'automòbil, bona tarda, eh? Tinguis molt de compte, eh? Condueix. No com l'avió, eh? Sinó amb molt més de compte, perquè avui no viatgem, eh? Avui no tenim viatge, ja que aquest espai l'ocupa una sessió actualíssima de 30 minuts. I mentrestant, què te'n sembla si gaudim de la producció d'Aquagin juntament amb Perfect Pitch i amb la producció de Rocco amb aquest Lie All You Love Me? Madre mía, qué título más largo. Siempre que tengo que presentar esta, cojo saliva, ¿eh? Cojo aire. Lie All You Love On Me. ¡Vámonos!
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio 91.6 FM, també opció, que et donem, que si no pots escoltar el programa sencer, te tienes que ir tan llamado, oh, qué pena, pues no pasa nada, que todo sea eso. Vols gaudir del podcast, vols descarregar en el teu dispositiu a través de la nostra pàgina, www.elprat.digital, vas a la secció de ràdio, vas a la programació, de la ràdio, la graella. Doncs busques Dance Tour, una vegada entris, doncs ja està, Tens els podcasts a mà esquerra, em sembla. Sí, sí, al costat del cabezón, que ese soy yo. Me tuvieron que hacer la foto desde el helicóptero, que no me entraba, no me entraba. Doncs ja saps també, programes anteriors i anunciar, ja que aprofitem, que el proper Dance Tour, lo más seguro, el 99,9%, tindrem aquí els estudis, i més i menys que el Lirra Gallego, Lorena Borràs i la Muca Piu Piu, amb l'últim megamixtre de mestres d'aquesta temporadeta. O sea que se puede liar, pero bien. I ara parlem d'actualitat, atenció amb aquesta que m'ha agradat moltíssim, de un golpecito así electrónico bastante importante. La producció de DJ Cuban Nathan amb aquest Feel the Ecstasy. Ja te digo, història que cala, història que se queda. Novetat en store, això es diu Feel the Ecstasy.
2: Dance Tour 91.6 FM.

DJ productora important i que ja fa un temps que le sigo la pista un poco, parlem de Nifra. Juntament amb Kevo i amb Caroline Roxy, també molt de moda, amb aquest so contundent i amb el títol de Hype of the Beat. Un so machacón, machacón, i que segurament queda deleite, de la gente que escolta Dance Tour cada setmaneta, ja recordes, a partir de les 3 de la tarda, després del pollastre a les... ja et donem nosaltres més pollastre. Amb aquest tema de Felicia, amb el títol de My System, però concretament un remix increïble a càrrec de Blaster Jacks, My System, així de bé que sona a través del nostre Dance Tour d'avui.

Pim pam pum, bocadillo de atún. Mamma mia, Felicia. El remix increïble, contundent, del Blaster Jacks, d'aquest My System. Amb aquesta edició d'avui, recorda aquest bonus track, que ja falta poquet, falta poquet perquè arribi. La secció dels remixos, que també fa cas, als vostres missatges, a través del nostre correu electrònic.

0: Dance Tour con J.M. Salinas.
1: No sé, señor, Dance Tour, a mí me es J.M. Salinas, ¿qué tal? ¡Qué contento estoy!
2: ¡Qué contento estoy!
1: ¿Quién decía eso? El Monchito, ¿no? No, el Macario. Yo qué sé, Macario era, ¿no? El hombre mayor este, ¿no? ¡Ay! Bueno, nosotros que estem aquí a 91.6 FM en directe. ¿Qué tal, com estàs? Si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda també a través de la nostra web, si ens escoltes a través del teu mòbil, smartphone, tablet, www.elprat.digital. Bueno, moment important de l'edició d'avui, un tema super esperadíssim, un tema que hem anunciat a la nostra history d'Instagram, de fons, hem posat aquesta cançó de fons una mica per anunciar que avui tenim una de les novetats estel·lars de la temporada, el super esperadíssim treball dels alemans de Escutar, amb una nova proposta que es prepara com una de les temes del moment i amb el títol de No Rewind, la nova dels Escuta.
3: Dance Tour 91.6 FM.

0: La veritat, una de les formacions més longeves de la música electrònica és ni més ni menys que aquesta, que es diuen Scooter. I ens va portar al seu moment cap a l'any 96, més o menys, el Hypo Hypo, que també va ser tot un trencapixes al nostre país. Aquesta que sona, la més nova, un treball d'aquests ben muntats, ben fets. Veu també indiscutible el del cantant del Scooter. Això es diu No Rewind i és la nostra següent novetat en store des d'Alemanya. Scooter.
1: Continues connectat al Dens. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dens Tour 91.6 FM.
0: Vaya, disfruta amb nosaltres. Viatge no, ja que aquest espai li ocupa aquesta sessió, que estem ja gairebé enllestint. Està la cosa ja bastante bien encaminada. Tanquem aquest primer bloc, ni més ni menys, amb aquest himne. Producció de Dero. Això es diu The Light.

Bueno, Dance Tour cada diumenge de 3 a 5 de la tarda. Jo penso que això ja està, no? És un moment, la sessió. Ja te digo, una pista te doy. Comencem una mica normalets. Però al final s'alegra la cosa, eh? Ojito, eh? Que pot ser una sessió d'aquestes apoteòtica. Nosaltres, que com sempre, ens agrada que ens acompanyis cada diumenge o també al nostre podcast, escoltes també en streaming o tu descarregues el teu dispositiu, que és muy fácil, muy rápido. Vamos, son segundos. Rapidísimo. La tecnología en tu mano. El dance també a càrrec del Dance Tour. Pots gaudir també entre setmana, eh? Bueno, una edició on portem també tres remixos, tres temes que recollim de tots els missatges al nostre correu electrònic. Un tema que ja vam vaticinar, vam posar ja fa mesos i vam dir, ostres, esto funciona. I ara ja s'està empezando a escuchar. Nosotros para el dia d'avui, pues... Ja fa bastants setmanes que vam estrenar això. El remix del tema de Gordo, juntament amb Rainer Sonnebel. Un tema que ara està trencant esquemes i que nosaltres, doncs, ho vam portar molt abans que ningú. El remix d'aquest Loco Loco, primer bonus track.

0: tots. Tema que està, doncs, al seu millor moment. Aquí tenim el remix d'aquest tema del Gordo, el Rainier Sonnebel. Amb aquest loco loco, però loco loco. Què tal, com estàs? Doncs aquí ja veus, a través del 91.6 FM. O també a través de la web, eh? Hola. Bon diumenge, Que calor que hace. Gracias al aire, Gracias al aire acondicionat. Y si no... Mamma mia, que mal lo pasaríamos. Bueno, nosaltres t'intentem refrescar amb una cançó que tu mai diries que punxaria jo el Ricky Martin. Doncs sí, senyor, aquí tenim el remix de la Maria.
1: Uepa!
0: Uepa! Tema també Color Estío, de sus años.
1: Dos, tres.
0: Doncs aquí tenim un tema, un remix, ni més ni menys que del Case. Ricky Martin, Maria, remix.
2: Dance Tour 91.6 FM.

Trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza el 91.6 FM. Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

0: els van presentar els senyors de Bardes, amb aquest On The Mod. Després va venir l'Infected i alguna que altra cosa més. Escoltem el remix, un dels teus temes més emblemàtics. El tema de Bardes, On The Mod. Escoltàvem el tema de Gordo, Rainer Sonnebel, amb el remix del Loco Loco. Tot seguit el tema del Ricky Martin, sí, sí, que m'ho escuches. El remix del Maria. I ara, per últim, el gran tema de Bartes, amb aquest remix més contundent, més hardstyle, tercer i últim. Bonus track d'avui. Ui, ui, ui.
1: Pasajeros, bienvenidos al momento más elevado del fin de semana. Nos encontramos a gran altura. Nos encontramos en Dance Tour. No sientan miedo, están en buenas manos, en las manos de nuestro capitán J.M. Salinas. Con él volamos alto hasta las 5 de la tarde, con el Dance Tour, la música dance a tu medida.
0: Dance Tour, la música dance a tu medida, ¿eh? Ay, sí señor. O així ho intentem, no? Posar-te al dia de tota la música nova, eh? I que fardes por ahí. I dius, tío, yo sé, tío, porque yo he escuchado esta ya. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, sí. En Dance Tour, tío. Sí, señor, lo ponen ahí. Moment també important perquè comencem una de les nostres sessions. Ja sabeu que una vegada al mes, més o menys, últimamente no... No lo hacemos bien, pero bueno... Normalmente siempre es a fin de mes, ¿eh? Lo que pasa que a veces varía un poco, ¿eh? Y en aquesta ocasió toca avui, ¿eh? Día 21 de juny del 2026. Una sessió actual de 30 minutassos. Entre d'altres, el positiu és que no escoltareu, ¿eh? La meva veu. Que això no és positiu, això, ¿no? Que ja se calla el pesado este, hombre. Amb un munt de temes que posem de... en aquest últim mes. I esperem, doncs, que t'agradi. Així que prepara't, perquè ara veiem això de... Ara comença Dance Tour In Session. 3, 2, 1...

J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour, Dance Tour.

0: dirty bass line.
1: Dance Tour 91.6 FM.

Continues connectat al Dents. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dents Tour 91.6 FM. Oye, doncs aquí teníem aquesta sessió de 30 minuts. Bueno, no hemos pasado un poquito, 31, Bueno, por un minutito, Doncs aquí tenim una sessió que comença una mica, doncs, normalilla, comercial, però que després, doncs, va pujant de mica en mica, I, mama mia, com hemos acabado, Una sessió que pots tenir a les teves mans gràcies al nostre podcast, Descarregues el programa i pel mateix breu, doncs, també t'emportes aquesta sessió que acabem de fer. Stay in the shallow. Això de fons, aquest tema cobra aquest últim bloc. La producció de Clash, la més nova, es diu That's Good.

0: Que bé que ho passem, cada vegada que escoltem algun tema, de Crash, amb aquest dashboard, i entre parèntesi, doncs posa Deep End, si voleu més dades. Doncs així de bé que sona la música actual cada diumenge, a partir de les 3 de la tarda. Tens una cita amb el Dance, tens una cita amb mi mateix, el JM Salinas, i tens una cita amb Dance Tour.
1: Hola, soy Dimitri y me gusta mucho Dance Tour, a mí y a mi amigo Buddy's Love.
2: Dance Tour llega a cualquier punto del planeta. Domingos de 3 a 5 de la tarde, 91.6 Prat Radio.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM, també, la nostra web. Hola, què tal? Si t'acabes de connectar ara mateix, benvingut, benvinguda. Bon diumenge, i estàs directament amb el Dance Tour. Amb aquest últim bloc, on farem aquestes novetats també, la música molt actual, una edició que estem tenint increïble amb aquest bonus track i aquesta sessió que acabem de fer fa pocs minuts, Una sessió que pots descarregar, també al vostre dispositiu amb el programa, vull dir, no sé si m'entén. Bueno, doncs és moment de la tarda per posar una mica serios, perquè ara anem amb una de les veus també que porta una pila d'anys fent produccions i, a més, una de les veus més cotitzades en la música electrònica. Parlem de Luciana, juntament amb Blaster Jacks, que ara ens arriba amb aquest Time Bomb, la nostra següent novetat d'Dance Tour. Blaster Jacks, Luciana. For the draw.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: directament des d'Alemanya ens arriba aquesta proposta, aquesta producció dels Italo Brothers amb aquest, aquesta versió, aquesta adaptació del Dynamite, una de les novetats que vam estrenar el diumenge passat directament des d'aquest aquest grup musical, no? Els Italo Brothers. A mi de les 5 de la tarda, aquí som al 91.6 FM i ara és moment d'escoltar una nova adaptació d'un mític tema, ni més ni menys que el senyor Nils Van Gogh, Lost Your Mind. Benvinguts, som al Preràdio. Bona tarda.
1: Dance Tour 91.6 FM.

una melodía que seguramente alzona, Dios, ostras, Hay algo ahí. French Wimmer, Jordan and René, Amaguet, Love Feels Like You. Historia molt actual i que sona així de bé a través del nostre Dance Tour d'avui, edició del dia 21 de juny del 2026. Una cordialíssima salutació qui t'està acompanyant, el JM Salinas. Hola, què tal? Aquí estem, fins a les 5.

0: de Salinas pilotant la nau del Dance Tour.
1: J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
0: Escoltes el Dance Tour.
2: Sí, senyor, escolta el Dance Tour. Dos horitas que passen, vamos, no t'enteres, eh? Perquè quan les coses es passen bé, doncs el temps... Corre que huela. Ai, estem ja contents, estem ja una mica impacients, no?, per disfrutar aquesta nit màgica, aquesta nit de Sant Joan, on m'impera el petardo i la coca, eh? Ingredients, bueno, i el xampany, no?, si del cas brindeu, i que és una de les nits també una mica perilloses, eh? O sigui que des d'aquí, des del Dance Tour, et demanem, doncs, que tinguis molt de compte amb el foc, eh? I respectis totes les normes de seguretat, a vides i por haver. Continuem amb aquesta atenció amb els senyors d'Empire One, juntament amb Connie Blanc. Ens arriba amb aquest Love and Hate It. Bona tarda, som Dance Tour.
3: Dance Tour 91.6 FM.

Dance Tour 91.6 FM.

0: Doncs, com és habitual i sempre, no fallen, Són els senyors de Prime Show, que amb aquesta contundència, aquest poderío i amb aquesta història 100% hardstyle, juntament amb Kriex o Kriex, amb aquest Kiger Rush. Producció també molt nova, que no fa molt que la vam presentar i que sona aquesta edició tan especial d'avui, Sempre coronando el pastel, la guindilla, Bueno, la guindilla no, la guinda, la guindilla pica.
1: Escoltes Dance Tour al 91.6 FM, Prat Ràdio.
0: Ay, qué pena, ya está, ¿no? Es que no hay tiempo, Ya se acaba esto, ya se va. Nosaltres que t'emplacem el proper diumenge, on hi seran aquí l'Ira Gallego, la Lorena Borràs i la Moca Piu Piu, si tot va bien. I farem un nou mega mixte de mestres i que acabarà, doncs, de passar un bon diumenge i sobretot una molt bona setmana. I recorda de descarregar el podcast i ja ens escoltaràs quan tinguis un moment, home. No fa falta que sigui ja, no? Tu descarregues, tu guardes i disfrutes quan tu quieras. Nosaltres que ens anem, doncs, sense abans... Que revis una cordial salutació a la direcció de locució del Dance Tour, J.M. Salinas. Ens anem amb la proposta de Mark Korn juntament amb Saint Jude. Amb aquest Tell Me Why, aquest últim tema que avui encetem. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar d'aquí a 7 dies, proper diumenge, o al podcast, quan tu vulguis. Petonassos i abraços. Que passeu una bona setmana, companys. Tell me why the clock won't unwind.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Hasta la vista, baby.
2: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
3: Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. En el resum d'aquesta setmana també hem volgut incloure un tema d'interès general, com el de la prevenció i la cura de la nostra pell, ara que arriba l'estiu. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels que més es pot prevenir. Les dades apunten que més del 80% dels casos es poden evitar amb bons hàbits. El Batriador va tractar aquest tema amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Continuarem fent ruta fins a Terrassa, precisament on vam anar a conèixer un camioner amb unes inquietuds molt peculiars. Es diu Lluís Martínez i Sergi Estapé va ser qui va conversar amb ell sobre aquesta professió i tot el que comporta. Acabarem al Prat, on vam tenir una secció de llengua molt interessant amb Benjamí Company, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i el periodista del Prat Ràdio, Ivan Conde. Un espai molt didàctic on vam parlar d'estrangerismes, futbol i molt més. Ja ho veureu. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats, en directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
3: Dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. El Batriador n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
4: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
5: Bon dia.
4: Gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres.
4: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
5: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
4: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
5: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
4: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
5: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
4: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
5: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
4: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
5: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
4: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
5: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
4: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
5: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
4: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
5: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en

0: quins serien uns bons hàbits?
1: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
0: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom, o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
1: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, el que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
0: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
1: Sí.
0: Perquè no en som conscients.
1: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
0: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
1: sí,
0: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll, o que fins i tot se'ls escolta?
1: Sí, doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
0: No estan avalades.
1: Exacte.
0: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
1: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
0: Perquè no sempre potser és necessari, no, suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
1: Exacte,
0: entenc.
1: Això mateix.
0: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
1: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
0: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
1: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar...

0: persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge de la capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
1: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
0: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
1: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
0: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
1: ¿Ens les expliques?
0: Sí, la regla de l'ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució, si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
1: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
0: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
1: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
0: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
1: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
0: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
1: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
0: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
1: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
0: Sí, depenent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, mm-hmm. s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
1: Mm-hmm. I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
0: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
1: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells que prendrem a bona nota. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Sí, això mateix.
1: Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, no, les necessitats de casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bé, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences... Bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, demés moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 hores, estar més tranquil, i, bueno, vaig provar, i endavant vaig estar una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és ja vas fer-ho, no sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas, tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Ja, no, mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, me vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com... Bueno,
2: sí,
1: portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, perquè per ara hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte que així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat, tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, sense dir, depèn, val molta pela, i clar, posar amb una persona novel una màquina així, doncs, és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons i la resta van anar cap avall de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que tens la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoil. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres, el gasoil, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. Entens? El gasoil, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Oh. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, clar, realment et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de radioaficionat i ens van comunicant, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per lo que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció, entenc-me, evidentment, o ho portes malament.
1: Entre elles, distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bueno, és bàsicament Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, i si, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto la Nit Esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. Les Teres un solete, bueno, és que, bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, foten una tertúlia entre una secció i l'altra, van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Bé, de fet, la Nit Estèrica en vam parlar aquí a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit,
2: sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Pues, li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, que també... parlàvem anteriorment, és que potser a vegades els camions no... diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, es diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrers que ja fem quan anem amb pujades són carrers de vehicles lents. I estem molt limitats i falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera, moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant perquè anem limitats de velocitat, i sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'adelantat, l'avançat, no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí i recuperar la velocitat de tot aquell pes és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon a fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 de migdia pel camí. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no se'n dona compte que aquell senyor que l'estàs callant perquè et pots davant mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecador. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, menjar-te un cigarret, o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia, repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional, això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons. Sí, clar, jo he anat, encara t'ho matiso més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús ni taxi ni res, no coneixes la zona, no és fàcil. Els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons, o sigui, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Ah.
2: Sí, és això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. No, no és així. No, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat de cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí, jo de petit sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el grilli-grilli, l'espectacle, a veure gaudir a la gent, a mi això m'omple moltíssim, és divertidíssim ser la persona que estàs fent riure a la gent, i amb tu, o amb tu o de tu, a mi és realment igual, el que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial, a la vida és bàsic. I de petit volia ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumbrantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho ets, ja no és una possibilitat. I també no es compta amb el temps que sí que era una possibilitat. Però ja està.
1: L'has pogut, diríem, fer després com amateur? No sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no? Per la meva feina. Perquè faig una hora, 1.000 hores al mes, i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només compto ara, amb pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no, m'explico? O sigui, tot això, individual, doncs no. No, perquè no... Jo necessito algú que m'ententi de fora de la cortina de l'escenari i em planti davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar, llavors amb ells sí que fotem show, o fotem un karaoke, que ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, aquestes coses així. No sé, ens veiem molt, ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem. Això és important.
1: Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i, mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlies, d'informació, de tal, tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure, i jo mateix, o sigui, jo també passo teta, jo també riu, perquè de vegades quan el col·legi fa de la genada, si és que abans d'explicar-la no em dona temps, ja m'estic tapant de riure, m'entens? Mm. O sigui, bueno, va com va, per això.
1: Sí, sí. Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes, que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païnt tot el que com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda, però depèn de nosaltres. Sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ho porten la vida, depèn de nosaltres amb un somriure tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor t'has tirat endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies.

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res.
2: No? No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil, Brasil!
1: Després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà, cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però és un exemple de no va donar resultat, o sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys, vull dir, futbol era futbol. Futbol, no futbol, futbol.
1: Futbol amb la...
2: Paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no? La gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no? Solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegado el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no? Es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... No, anglesos no, molt fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm-hmm. Ai, he dit xut a la pretenca,
1: sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, d'acord.
1: Hauríem de dir xut, més.
2: Exacte,
1: que més
2: un
1: que
2: xut,
1: no?
2: Sí, sí. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí.
1: No? El dribbling, el playoff, etc.
2: Exacte.
1: En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs, que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada. Fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner. Després hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix doncs, retransmissions en català tan sovint, per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: De la part baixa de la cama, que és canyellera, i per exemple, la protecció del genoll en català...
2: Genollera, no?
1: Exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu el peto, o sigui, exacte.
2: Una armilla,
1: o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial, es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo.
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Cañardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès Mariano Cañardo, que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va
2: doncs
1: venir...
2: Això de Cañardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia. Sí.
1: De tot sap. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet, passen molts aspectes, no, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit acabant aquest tema i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que
2: exacte.
1: També passa en italià, que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment,
2: no
1: pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: pot
1: moltes
2: ser,
1: vegades.
2: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. No ho havia pensat mai en el significat d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
2: què dius, sidecar, no?
1: Sí, no, mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
2: sí,
1: no?
2: Sí que m'ha passat, moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove estudiava llengües, perquè clar, vull dir, he fet filologia i per tant ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, a mi em costava molt, m'agradaven però em costava molt, jo el llatí i el grec el suspenia de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes...

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca.

Sigueu benvingudes un cop més, un diumenge més, aquí al Raconet del Món, on ningú és perfecte, el programa de salut mental comunitària del Prat Ràdio. Avui volem convidar-vos a meditar, volem convidar-vos a tenir una estoneta d'autocura, una estoneta per estar amb nosaltres i per poder donar-nos l'espai, el temps, l'oportunitat de deixar anar aquelles coses que potser ja no ens calen i poder obrir camí, espai, per aquestes coses que sempre hem desitjat i que potser encara no sabem ben bé com aconseguir-les. I per això, avui us convidem a que meditem juntes, a que meditem junts. Així doncs, busca una postura còmoda, una postura en la que puguis estar còmodament durant una bona estona. Pots seure en una cadira, sobre un coixí, o si el teu cos ho necessita, fins i tot pots fer aquesta pràctica dempeus o caminant lentament. No hi ha una única manera de meditar ni una única manera correcta de fer-ho. El més important és trobar una postura que et permeti estar desperta, estar despert, present i alhora relaxadament. Pren consciència del teu cos. Sent el contacte dels peus amb la terra, el pes del cos sobre el seient, la posició de l'esquena, les mans, les espatlles, la cara. Fes petits ajustos, escoltant allò que el cos et demana en aquest mateix instant.

Ara, fes una inspiració una mica més profunda. Inspira. I quan deixis anar l'aire, permet que el cos deixi anar totes aquelles tensions que ara mateix no siguin necessàries. De nou, inspira. I quan deixis anar l'aire, de nou permet que el cos deixi anar tensions. I una altra vegada. Inspira profundament. I quan exhalis, deixa anar el pes del dia. Potser hi ha cansament, potser hi ha preocupacions, potser hi ha pensaments que no paren de donar voltes. No cal lluitar-hi. No cal eliminar-los. Només reconèixer que hi són i permetre que per uns instants també aquests pensaments descansin.

Porta ara la atenció a la respiració natural. Observa simplement l'aire com entra dins teu i l'aire com surt de dins teu. No cal canviar res. No cal respirar millor. Només adona't que estàs respirant. Cada inspiració és una arribada. Cada exhalació és una entrega.

I a poc, sents com el cos es calma. A poc, sents com la ment s'assossega. I moment a moment apareix un espai de més serenor i de més claredat. Des d'aquest espai de calma, mira el dia que has viscut avui. Recorda les hores des del moment en el que t'has despertat fins ara. Les persones que t'has trobat, les paraules que has pronunciat, els llocs on has estat, els pensaments que han passat per la teva ment. Potser ha estat un dia extraordinari. Potser ha estat un dia senzill, un dia habitual. Però, sigui com sigui, ha estat un dia irrepetible. Cap d'aquests moments tornarà exactament de la mateixa manera. Aquesta és la naturalesa de l'existència.

recorda per un moment la fragilitat de la vida. No per generar por, sinó per despertar gratitud. La malaltia, el canvi o la mort poden arribar en qualsevol moment, sovint sense avisar. Moltes persones ahir al vespre van anar a dormir amb plans, amb il·lusions i amb projectes, i algunes d'elles no s'han despertat aquest matí. I nosaltres som aquí, respirant, escoltant, sentint-te.

amb una nova oportunitat. Permet ara que aparegui una intenció profunda dins teu, que pugui aprofitar bé aquest temps, que pugui cuidar la meva vida, que pugui cuidar la vida dels altres, que pugui despertar una mica més cada dia en saviesa, en bondat i en comprensió.

Imagina ara una petita flama en el centre del teu pit. Una flama suau, com la d'una espelma enmig de la nit. Observa la seva llum. A vegades és intensa. A vegades és més petita. A vegades el vent la mou. A vegades sembla que gairebé s'apaga. I tanmateix, continua viva. La nostra experiència, la nostra existència, és com aquesta flama. El cos canvia. Els pensaments canvien. Les emocions canvien. Les relacions canvien. Les circumstàncies de la vida es transformen contínuament. La vida és fràgil, com una flama. I també és preciosa, precisament perquè és fràgil.

Observa ara la teva respiració com una petita flama. Cada inhalació apareix. Cada exhalació desapareix. Cap respiració no es pot repetir per sempre, ni es pot retenir per sempre. Cada alè és únic. Cada instant és únic, com una flama.

com una bombolla que el vent porta durant uns instants abans de fondre's en l'aire. Permet que aquesta comprensió pugui arribar al teu cor. Estic viu ara. Estic viva ara.

Aquest és l'únic moment que realment tinc. I aquest és un regal.

Observa ara el teu propi camí. Recorda novament el dia d'avui, les teves paraules, els teus gestos, les teves accions, les teves intencions. Observa't sense jutjar-te, sense culpar-te. Simplement amb honestedat i amb el desig profund de comprendre-te.

Imagina que davant teu hi ha dos grups de pedres. Un grup de pedres clares i un grup de pedres fosques. Les pedres clares representen aquelles accions, paraules i pensaments que han generat més pau, més comprensió, més respecte, més paciència i més bondat. Les pedres fosques representen aquells moments en què has actuat des de la por, des de la ira, des de la indiferència, la impaciència o la confusió.

sinceritat, observa quines pedres has anat posant avui en un costat o en l'altre.

potser hi ha una paraula amable que has ofert, una mirada d'escolta, un gest de cura. Una decisió presa amb honestedat

Potser també apareixen moments en què podries haver actuat d'una altra manera. Una paraula que va fer mal. Una reacció impulsiva. Un moment en què no vas saber escoltar. Observa-ho també. No amb vergonya, no amb duresa, sinó amb comprensió. Tots els éssers humans compartim aquest potencial.

potencial de crear benestar i el potencial de crear sofriment. En nosaltres existeix la possibilitat de la bondat i també la possibilitat de l'error. I precisament perquè podem veure-ho, també podem transformar-ho. Cada instant ens ofereix la possibilitat de moure una pedra, de deixar anar un hàbit que genera sofriment, de cultivar una actitud que genera felicitat. Les seves conseqüències poden ser

Observa ara cadascuna d'aquestes pedres a les teves mans. Pregunta't com han arribat fins aquí. Quines circumstàncies ho han fet possible? Quins pensaments, emocions, experiències i decisions han participat en la seva aparició? Res apareix sense causa. Una llavor necessita terra, aigua, llum i temps per convertir-se en un arbre. De la mateixa manera, les nostres experiències de felicitat i de sofriment també apareixen a partir d'una multitud de condicions.

cuidem la nostra ment, quan cultivem la paciència, la generositat, la sinceritat i la bondat, estem sembrant causes de benestar.

quan alimentem la indiferència, l'hostilitat o la manca de consciència, també estem sembrant causes que poden portar al sofriment. Contempla això no com una teoria, sinó observant la teva pròpia vida. Mira els moments en què has sentit pau. Quines causes hi havia?

Aquesta mirada és una porta cap a la llibertat. Perquè allò que ha estat creat per causes i condicions també pot transformar-se. I la nostra història no està completament escrita. Cada respiració és una nova possibilitat. Cada instant és una oportunitat per començar de nou.

deixa que aparegui una comprensió més profunda. La vida és breu i la nostra flama pot apagar-se en qualsevol moment. No sabem quant de temps ens queda. I precisament per això, aquest moment és extraordinàriament valuós. Tenim la possibilitat de comprendre, la possibilitat d'escollir, la possibilitat de canviar. Podem demanar perdó, podem reparar, podem aprendre, podem oferir ajuda. Podem convertir una experiència de sofriment en una font de saviesa i de compassió. Respira, respira amb aquesta confiança. Dins teu existeix la capacitat de desenvolupar les millors qualitats humanes. La paciència, la tendresa, la valentia, la generositat, la capacitat de cuidar, la capacitat d'estimar. I deixa que neixi una intenció sincera que pugui fer servir aquesta vida de manera conscient, que pugui jo transformar allò que genera patiment, que pugui jo alimentar allò que porta benestar. Que les meves accions, les meves paraules i els meus pensaments puguin contribuir, encara que sigui una mica, a fer d'aquest món un lloc encara més amable.

una vegada més a la respiració, sense esforç, només observant. I deixa que aquesta pràctica, aquesta presència, et porti a una sensació de gratitud. Estàs viu, estàs viva, estàs aquí. Pots respirar, pots sentir, pots comprendre. I això és extraordinari.

Pensa per un moment en totes les circumstàncies que han fet possible aquest instant. El teu cos, la teva ment, les teves experiències, les persones que t'han cuidat, les oportunitats que has tingut, tot això ha contribuït a que siguis aquí ara. I això no és habitual. És una oportunitat rara i preciosa. En aquesta vida hi ha una possibilitat fonamental. La possibilitat de despertar. No només de viure automàticament, sinó de viure amb consciència, de comprendre, de transformar la pròpia ment, de desenvolupar més claredat, més compassió i més saviesa. Cada respiració n'és una porta. Cada instant és una invitació. No cal esperar un futur ideal. Aquest mateix moment conté ja la possibilitat.

Dirigeix ara la teva atenció al teu interior. Hi ha una forma de felicitat que depèn del món exterior, les coses que tenim, les experiències agradables, les persones que ens envolten, les circumstàncies favorables. Aquesta felicitat és real, però és inestable. Canvia, arriba i desapareix.

altra forma de felicitat, la que neix de la calma interna, de la claredat de la ment, de la bondat del cor, de la comprensió profunda. Aquesta felicitat és més estable. No depèn tant del que passa fora, sinó de com ens relacionem amb allò que passa. Observa per un moment la diferència entre aquestes dues formes de viure. Quan la ment està agitada, fins i tot allò agradable pot ser insuficient. Quan la ment està en pau, fins i tot les dificultats poden ser més fàcils de sostenir. Respira amb aquesta comprensió. Permet que neixi una orientació interior.

porta la consciència al cor. Imagina que amb cada respiració el teu cor es fa més càlid. No en un sentit físic, sinó com una qualitat interna. Un cor càlid és un cor que pot comprendre els altres, que pot escoltar, que pot tenir paciència, que pot perdonar, que pot actuar amb respecte,

alguns moments la teva vida quotidiana. Les petites interaccions, les mirades, les paraules, els silencis. Observa com la manera en què tractem els altres té un impacte profund. Quan hi ha amabilitat, hi ha confiança. Quan hi ha duresa, hi ha separació. I així com nosaltres desitgem ser compresos, també els altres desitgen ser compresos. Tots els éssers busquem el mateix d'una manera o una altra: la felicitat, la seguretat, el benestar. No hi ha una separació absoluta entre tu i els altres. Hi ha una experiència humana.

espai permet que neixi una intenció clara. Puc entrenar la meva ment. Puc cultivar la bondat. Puc actuar amb més consciència. Puc reduir el patiment.

Aquest entrenament no és immediat. És un procés. Però cada petit pas compta. Cada respiració compta. Cada decisió compta. I així, amb aquesta comprensió, la vida mateixa es converteix en pràctica. La vida mateixa es converteix en camí. La vida mateixa es converteix en despertar.

suaument la respiració. I des d'aquí, deixa que aparegui una sensació de connexió.

ésser humà es desenvolupa en solitud, al llarg del camí hem rebut ajuda constantment, de moltes formes diferents, algunes ben evidents, altres silencioses, algunes agradables, altres més difícils, però totes han contribuït al nostre aprenentatge. Recorda per uns instants les persones que han tingut un paper important en la teva vida. Persones que t'han ensenyat, que t'han cuidat, persones que t'han desafiat, persones que t'han mostrat alguna cosa sobre tu mateix, sobre tu mateixa. Permet que neixi un sentiment d'agraïment.

perquè el camí de la vida està ple de mestres. I a vegades es mostren com a persones i guies clares i evidents. I altres vegades apareixen de manera inesperada, fins i tot a través de situacions difícils o confuses. Però en tots els casos hi ha una possibilitat d'aprenentatge. Una possibilitat de comprensió. Una possibilitat de creixement. Obre la mirada a aquesta idea. Potser no sempre reconec qui és un mestre en el moment.

potser la vida mateixa està plena d'ensenyaments que només entenc amb el temps.

I ara, porta l'atenció al teu cor. I des d'aquí, imagina tots els éssers que estan patint en aquest món. Persones amb dolor, persones amb por, persones amb solitud, persones amb malaltia, persones amb dificultats visibles o invisibles. Sense necessitat d'imaginar-ho de manera dramàtica, només reconeix que el sofriment existeix i deixa que neixi un moviment natural del cor, el desig que aquest sofriment pugui alleugerir-se.

inhalació, imagina que pots recollir aquest sofriment com si fos fum o pes o tensió. I no el guardes per sempre, simplement el reconeixes amb compassió. I amb la exhalació, imagina que ofereixes pau, calma, comprensió i benestar. Inspires la dificultat, exhales la pau, inspires el dolor, exhales la bondat. És una pràctica de transformació de la intenció, un entrenament del cor. Amb cada respiració el cor es fa més i més obert, més capaç d'abraçar la realitat tal com és, més capaç de respondre amb compassió.

Descansa uns moments en una comprensió més subtil. Tot el que experimentem està en canvi constant. Les emocions, els pensaments, les percepcions, les circumstàncies. No hi ha res fix que puguem agafar com absolut. Quan ho veiem amb claredat, es relaxa també una mica la tensió interna. La necessitat de controlar-ho tot, la por de perdre, la resistència al canvi. I apareix un espai més lliure, un espai de presència. I dins aquest espai,

finalitzar aquesta pràctica, torna un cop més a la respiració. Sent el teu cos completament. Els peus al terra o a la superfície que estiguin. Les cames, l'esquena, el rostre. Sent la quietud. Sent el moment present. I formula internament una intenció. Que qualsevol claredat, pau o comprensió que hagi sorgit en aquesta pràctica no es quedi només en mi. Que pugui beneficiar també els altres éssers. Que pugui contribuir, encara que sigui una mica, a reduir el sofriment i augmentar la comprensió del món. Que pugui seguir cultivant la bondat, la consciència i la saviesa en cada moment de la meva vida. I que tots els éssers, sense excepció, puguin despertar a la seva pròpia naturalesa de pau i claredat.

quan ho sentis, mou suaument les mans, els peus. I quan sigui bo per tu, pots obrir els ulls, portant aquesta qualitat de presència a tot allò que vingui després.

0: Usap-lo, mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
1: Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
0: El farem arreglar.
1: No, no ho facis. Osgood, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
0: Per què no?
1: Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
0: No m'importa.
1: I fumo. No paro de fumar.
0: És igual.
1: Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
0: Et perdono.
1: I saps què? Mai no podré tenir fills.
0: N'adoptarem.
1: Però que no vols entendre, Osgood?
2: Sóc un home.
0: Bé, ningú no és perfecte.

Yeah.

Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: que cante la canción que nos ha sacado.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res.
1: No té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: principi de viure sense tu.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Molt bona nit, amics i amigues del jazz. El primer que heu de saber és que ho tenim tot preparat i a punt per brindar-vos una hora del millor jazz de la nostra discoteca. Tenim 60 minuts per endavant. 60 minuts que farem servir per fer un recorregut cronològic d'un estàndard de la nostra música. Com és norma del programa, començarem per la versió més antiga de les que disposem per acabar amb la més actual. Aquest viatge temporal a través del tema seleccionat ens permetrà conèixer i gaudir de moltes diferents lectures que en diferents èpoques, estils i instrumentistes ens han deixat. Bé, i el tema que hem seleccionat avui és un d'aquells estàndards indiscutibles. El van escriure Matt Dennis pel que fa a la música i Tom Adair pel que fa a la lletra. La van titular Everything Happens to Me. El primer que va enregistrar aquesta meravellosa melodia va ser l'orquestra del trombonista Jimmy Dorsey, que tenia com a vocalista masculí ni més ni menys que a Frank Sinatra. Això corria l'any 1941. Com succeeix amb tots els estàndards, les versions posteriors són gairebé infinites. Són més que recomanables les que ens van deixar Chet Baker, Juni Christie, Rosemary Clooney, Nat King Cole, Bill Evans, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Julie London, Art Pepper, Sonny Rollins, bé, i un llarg, llarguíssim, etc. Com segur, doncs, us heu adonat, abunden les versions vocals, tot i que nosaltres, i com és norma del programa, ens limitarem a versions instrumentals. I la primera que hem triat per començar la selecció es va enregistrar l'any 1950 i la va protagonitzar ni més ni menys que Charlie Parker.

Doncs bé, tal i com deia la presentació, hem iniciat la selecció d'avui amb el senyor Charlie Parker, una versió que hem recuperat d'un àlbum recopilatori que la discogràfica Verve va publicar el gener de 1995 i que és el compendi de dos diferents sessions editades en àlbums separats l'any 1950 pel segell Mercury Records. Charlie Parker al saxo alt i líder, Stan Freeman al piano, Wright Brown contrabaix, Buddy Rich bateria i una secció de corda. La direcció del grup i els arranjaments van anar a càrrec del senyor Jimmy Carroll. I tot seguit avançarem 5 anys, quan el gran saxo baríton Jerry Mulligan i pel segell MRC publica un àlbum titulat Presenting the Jerry Mulligan Sextet. El disc es va enregistrar a la ciutat de New York el 21 de setembre i els dies 22 i 31 d'octubre de 1955. Doncs bé, el segon tema de la cara B, era precisament aquest Everything Happens to Me, que tot seguit escoltarem.

Doncs hem escoltat el sextet del saxo baríton Jerry Mulligan, amb el propi, evidentment, Jerry Mulligan al saxo baríton i líder de la sessió, John Earley a la trompeta, Bob Brockenmeyer al trombó de vàlvules, tot i que en aquest tema concretament toca el piano, Sue Sim, saxo tenor, Peck Morrison, contrabaix, Dave Bailey, bateria. Doncs van ser en el seu moment els components d'aquest sextet. I tot seguit continuem el recorregut i ens detindrem l'any 1965 per retrobar-nos amb el clàssic quartet del pianista de Dave Brubeck, que va editar en aquell any en el segell Columbia un àlbum titulat Angel Eyes, que de fet és un homenatge a l'obra de Matt Dennis. L'àlbum consta de 7 dels seus temes d'aquest el que avui escoltem-lo.

donde ellos acaban de apuntar plástico y bruto, como el propio el gran polvo la batalla, un grupo que prestigio y una fama casi incluso las fronteras del jazz. Dave Brubeck va néixer a la població de Concord, a l'estat de Califòrnia, el 6 de desembre de l'any 1920 i ens va deixar a causa d'una insuficiència cardíaca el 5 de desembre del 2012 a la població de Norwalk, a l'estat de Connecticut, concretament un dia abans de complir els 92 anys. Tot i això, David Brubeck que va obtenir un enorme èxit, alhora també va tenir forces detractors, acusant-lo de ser un pianista limitat que es movia entre allò que es considera refinat i l'exuberant, i que reflectia en les seves intervencions les seves influències de la música clàssica. Un dels seus grans encerts va ser composar temes amb tempos molt poc freqüentats, per exemple, el 6x4, el 9x8 en el Blue Rondeau a la Turk, o el 5x4, com en el seu més famós tema, que va representar de fet la seva consagració, el famós Take Five, tot i que el tema era composat pel seu saxofonista, el senyor Paul Desmond. Bé, i ara i tot seguit rebrem el senyor Sonny Rollins, collita de 1965, un Sonny Rollins amb plenitud de facultats i enorme en la seva capacitat creativa. Doncs bé, aquell 1965 publica un àlbum amb l'inequívoc títol de Sonny Rollins in Impulse, un àlbum enregistrat en els prestigiosos estudis d'enregistrament de l'enginyer de so Rudy Van Gelder, situat a la població de Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs anem a escoltar la seva llarga versió que ens va deixar. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el quartet de Sonny Rollins Collita 1965, amb el propi Sonny Rollins, el saxo tenor i líder, Ray Bryan al piano, Walter Walker al contrabaix i Mick Rucker a la bateria. Un Sonny Rollins que, com ho va fer al llarg de tota la seva llarga carrera, ens ha deixat la bellesa del seu so, un so dens, voluminós, viril, compacte i exuberant. Bé, i perdoneu, i ara, i per allò de les compensacions, passarem d'un tema de més d'11 minuts, el de Sonny Rollins, a un altre que tot just arriba als 3 minuts i escaig, de Sonny Rollins i el seu saxo tenor a Joe Albany i el seu piano, de 1965 a 1972.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joe Albany a piano sol, un tema que he recuperat d'un disc publicat pel segell Spotlight amb el títol de Joe Albany at Home. L'àlbum es va enregistrar el setembre de l'any 1971 a Hollywood. Bé, i de 1971 fins a 1986, 15 anys se separen l'àlbum de Joe Albany del de Oscar Peterson, Harry Sweet Edison i Eddie Clinhead Vinson, que amb aquest títol, per cert, tan llarg, es va publicar en el segell Pablo, que es va enregistrar en els Ocean Way Studios a Hollywood el 12 de novembre de l'any 1986. De fet, el disc, malgrat estar titulat a nom dels tres músics, figura exclusivament a la discografia de Oscar Peterson. En qualsevol cas, escoltem-ho perquè val molt la pena.

Doncs bé, com heu escoltat, una versió a duet precedida per autèntic swing i mestratge dels dos solistes. De fet, com no podia ser d'una altra forma, si atenem el nom dels músics. I tot i que, com deia, el disc es va publicar a nom d'Oscar Peterson, Harry Sweet Edison i Eddie Clenhead Bison, aquest Everything Happens to Me que acabem d'escoltar el van reservar pel lluïment exclusiu del guitarrista Joe Pass i el trompetista Harry Sweet Edison. Els altres temes de l'àlbum participen, evidentment, el propi Oscar Peterson al piano, Eddie Clenhead Winson al saxo alt, Dave Young al contrabaix, Martin Rip a la bateria, que amb Joe Pass i Harry Sweet Edison, que acabem d'escoltar, completaven la nòmina dels músics participants. I tot seguit avancem i ho farem fins l'any 1990 per rebre el gran trompetista Wynton Marsalis, que en el seu celebrat disc Standard Time 3, The Resolution of Romance, editat pel segell Columbia, ens presenta un disc que modestament em permeto recomanar a tots els afeccionats per la seva qualitat intrínseca al marge del gust personal de cadascú. El disc el composen 21 temes, tots ells estàndards coneguts i reconeguts, i estan tractats des del màxim respecte i ortodòxia. Evidentment, amb un disc amb aquestes característiques, no podia faltar la versió d'aquest Everything Happens to Me, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, hem escoltat aquest tema interpretat pel quartet del pianista Wynton Marsalis, amb el propi Wynton Marsalis a la trompeta i líder Ellis Marsalis, el seu pare, al piano, Reginald Beale al contrabaix i Herlin Riley a la bateria. Bé, i tot seguit farem un salt important perquè el nostre següent àlbum es va publicar l'any 2010, perdó, és a dir, ja ha entrat al nostre segle. Té com a protagonista el pianista Bill Charlap, que aquell any publica amb el segell japonès Venus un disc el que es titula I Am Old Fashioned, títol del tema amb el que s'obre l'àlbum i, de fet, és un estàndard, com molts de vosaltres sabeu, de Jerome Kern. És un altre magnífic àlbum d'aquest pianista blanc nascut a New York el 15 d'octubre de l'any 1956 i que s'ha especialitzat en els estàndards i que té un estil que oscil·la entre el bop i el hard bop, però sempre amb un tractament que podríem definir com molt i molt ortodoxa. Doncs bé, escoltem el senyor Bill Charlap.

Doncs han estat Bill Charlap al piano i direcció, Peter Washington al contrabaix i Peter Bernstein a la guitarra. I pràcticament per finalitzar, i també de l'any 2010, ens acomiadarem amb la lectura del nostre tema d'avui que ens va deixar el trombonista Wycliffe Gordon. Un Wycliffe Gordon que en el segell Chris Cross va enregistrar un àlbum titulat Command T Staff. El disc es va enregistrar en els estudis System 2 Recording a Brooklyn el 4 de novembre de l'any 2009. Wycliffe Gordon és un músic nascut a la població de Waynesboro, a l'estat de Geòrgia, i que està considerat com un dels trombonistes de referència sorgit en les últimes generacions. Trombonista, bàsicament, perquè alhora és arranjador, trompetista, pianista i tubista. És a dir, és un autèntic geni musical. De fet, fa relativament poc temps se'l va premiar com a trombonista de l'any. Doncs bé, escoltem per acomiadar el programa el senyor Wycliffe Gordon.

Mica Life Gordon al trombó, Mike LaDone al piano, David Bunk al contrabaix i Kenny Washington a la bateria són els protagonistes d'aquesta versió. Bé, i abans del comiat final, deixem-me insistir en el nostre agraïment per compartir aquesta hora de jazz que la nostra emissora reserva i dedica a tots els afeccionats. Us recordo que si és del teu interès pots recuperar aquest programa i d'anteriors en el servei de podcast que té establert la emissora o accedir als perfils de Facebook Jazz Setmanal o en el meu propi.

0: Gràcies, un cop més i us cito per la propera setmana i m'acomiado amb el meu habitual a reveure amics.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda. Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui no tenim un compositor, en tenim un de sol. Però és un d'aquells compositors que ell sol pot omplir una tarda sencera, un món sencer, perquè el seu llegat és tan vast, tan radicalment diferent d'obra a obra, que seguir-lo és fer un viatge que travessa èpoques, emocions i geografies. Parlem d'Igor Stravinsky, un nom que ja d'entrada sona a quelcom especial i que la història de la música ha confirmat com un dels grans terratèmols del segle XX. Avui farem un itinerari a través de tres obres seves que representen tres moments ben diferenciats del seu art. Començarem amb L'ocell de foc, la suite que el propi Stravinsky va orquestrar el 1919 a partir del ballet que el va fer famós als 27 anys. Màgia, llegenda, foc i triomf, una porta d'entrada esplèndida a l'univers del compositor. Després vindrà La consagració de la primavera, l'obra que va fer trontollar el Teatre de París aquella nit el 29 de maig de 1913 i que continua sent, més d'un segle més tard, un dels moments més desconcertants i magnètics de tota la tradició musical occidental. I per tancar, la sinfonia en tres moviments composta entre 1942 i 1945 en plena guerra. Una obra menys famosa però d'una intensitat poderosa on el Stravinsky madur, instal·lat als Estats Units, canalitza les ombres del seu temps amb una fredor i una tensió que deixa petjada. Tres obres, un sol compositor, tres maneres de veure el món a través del so. Poseu-vos còmodes i deixeu-vos portar. Mireu, Igor Stravinsky va néixer el 17 de juny de 1882 a Orenbaum, prop del Sant Petersburg, en una família profundament musical. El seu pare, Fyodor Stravinsky, era un dels baixos més admirats de l'òpera imperial russa i des de petit, el futur compositor va créixer envoltat del teatre, partitures i de la intensa vida cultural de la Rússia tsarista. Els primers passos d'Igor no van ser exactament dels d'un nen prodigi. Va estudiar dret, va tocar el piano amb una disciplina discreta, però tot va canviar quan, als 20 anys, va ser acceptat com a alumne particular de Nikolai Rimsky-Korsakov, el gran mestre de l'orquestació i guarda de l'ànima musical russa. Rimsky-Korsakov no tan sols li va transmetre l'art de pintar amb sons, sinó també la passió per a les llegendes i el colorisme orquestral. Stravinsky ho va absorbir tot i després ho va superar. La gran transformació li va arribar de París, a l'any 1909, quan Sergei Diaghilev, l'empresari més audaç i visionari de l'època, fundador dels mítics ballets russos, va escoltar uns compassos del jove Igor i va quedar perplex. Havia trobat el seu compositor. El que vindria en la continuació seria una trilogia de ballets que canviaria per sempre la història de la música. L'ocell de foc, Petrushka i La consagració de la primavera. Tres obres en tres anys, tres explosions successives. A partir dels anys 20, Stravinsky abandona el color orquestral exuberant del seu primer període i abraça el neoclassicisme, una escriptura més austera, geomètrica, on els models del passat, Bach, Händel i Pergolesi, es converteixen en un punt de partida per a idees radicalment noves. No és nostàlgia, és diàleg. El 1939, amb Europa en flames, Stravinsky deixa París i s'instal·la als Estats Units, a Hollywood. S'envolta de cinema, llum californiana, de Picasso, Cocteau i Balanchine. La distància geogràfica no l'allunya, però de les notícies que arriben d'Europa. La guerra serà allà i entrarà d'una manera o altra en la seva música. Stravinsky va morir el 6 d'abril de 1971 a Nova York. La seva tomba, a l'illa de Saint Michel, a Venècia, descansa a pocs metres de la de Diaghilev, com si la història volgués unir per sempre els destins d'aquests dos creadors de somnis. Ell va saber reinventar-se constantment i deia: "No visc ni en el passat ni en el futur. Estic en el present." Aquesta presència viva, aquest esperit de recerca i d'adaptació és el fil invisible que connecta les tres obres que escoltarem avui. I començarem per la primera obra. Començarem amb una obra de llegenda, una obra que quan va sonar per primera vegada a l'Òpera de París el 25 de juny de 1910 va convertir un jove compositor pràcticament desconegut en una celebritat europea d'un dia per l'altre. Aquella nit, Debussy,
que era el pati de butaques, es va apropar a Stravinsky al final de la representació i li va dir, amb aquella reserva elegantíssima que el caracteritzava, que el que havia sentit era extraordinàriament curiós. Era en el seu vocabulari un elogi sense reserves. L'ocell de foc neix d'un conte popular rus, d'aquelles que les àvies expliquen a la vora del foc mentre la neu cobreix els camps. Un ocell de plomes ardents capturat per un príncep, un malvat bruixot, el tenebrós Katxei, l'immortal, que encanta els seus enemics i els converteix en pedra, i una princesa vella com l'Alba, que espera ser alliberada. Stravinsky va compondre el ballet per encàrrec de Diaghilev en un procés que ell mateix descrivia com a febril, 6 mesos de treball dia i nit. Tenia 27 anys. El resultat és una partitura prodigiosa. Stravinsky hi fa una cosa de gran intel·ligència. Utilitza 2 mons sonors completament diferenciats per representar els 2 mons del conte. El món humà, el del príncep Ivan i les princeses, parlen el llenguatge de la tradició amb melodies càlides o arrodonides que recorden les cançons populars russes. Però el món màgic, el de l'ocell de foc i el de Katxei, parla un altre idioma. Harmonia crispada, escales octatòniques, textures orquestrals que semblen sortir d'un altre planeta. La suite que escoltarem és la versió de 1919, que el mateix compositor va seleccionar del seu ballet original. Són 6 moviments que condensen l'essència de l'obra en uns 22 minuts. Escoltarem primer la introducció a un murmuri misteriós que ens transporta al jardí encantat de Katxei, la dansa de l'ocell de foc, iridescent i lluminosa, la variació de l'ocell, el rondo de les princeses, tendre i nostàlgic, basat en una melodia popular russa, la dansa infernal del rei Katxei, que és el clímax dramàtic. Un temporal rítmic impecable en l'orquestra sembla posseïda per una energia gairebé primitiva. I finalment, la Verkusa i la final triomfal on el món torna a la llum. La versió que escoltarem és una d'aquelles que fan que la paraula llegendari no resulti exagerada. Leopold Stokowski, nascut a Londres el 1882, curiosament el mateix any que Stravinsky, va transformar de la Philadelphia Orquestra en una de les millors formacions del món amb un so inconfusible, càlid, profund, amb unes cordes de vellut i una paleta de colors gairebé infinita. Stokowski era un dels primers directors nord-americans a programar l'ocell de foc quan als Estats Units era pràcticament desconegut. Va contribuir decisivament a difondre aquesta música en un continent que encara mirava Europa amb una barreja de respecte i recel. Quan dirigia aquesta partitura, ho feia amb una intensitat que semblava transcendir el simple gest de la batuta. Ara sí, passem a escoltar la suite de l'ocell de foc de Igor Stravinsky amb la de Philadelphia Orquestra i Leopold Stokowski a la batuta.

Acaba de sonar l'Ocell de Foc d'Stravinsky, la suite de 1919, la versió que hem escoltat, interpretada per la Philadelphia Orquestra i el seu llegendari director Leopold Stokowski. Han recorregut en 22 minuts tot un univers de contrastos. La introducció ens ha portat al jardí fosc de Katchei, amb aquelles cordes greus que respiraven com si la terra parlés. Hem vist volar l'ocell de foc a través d'aquella música iridescent, plena de trinos i glissandis, que evocaven el tremolar de les plomes màgiques. Hem sentit el rodó de les princeses amb aquella melodia popular russa, tendra, nostàlgica, d'una humanitat que contrastava de manera poderosa amb el món sobrenatural que l'envoltava. I després la dansa infernal del rei Katchei, un temporal rítmic d'una força quasi apocalíptica, on els metalls esclaten i la percussió sacseja l'aire. Stokowski i la Philadelphia l'han executada amb aquella potència que els era pròpia. Visceral, vitalista, gairebé carnal, la percussió que seguia aquella cançó de bressol que l'ocell entona per adormir Katchei, interpretada pel fagot amb una delicadesa extrema, era l'antídot perfecte. I al final, majestuós i triomfant, ha tancat el cercle, el mal derrotat, la llum recuperada, el món tornant a la vida. Una curiositat sobre l'enregistrament que hem sentit. Data del 12 d'octubre de 1927, gravat a l'Academy of Music de Filadèlfia. La tecnologia de l'època ja permetia captar una fidelitat superior a una dels sistemes anteriors, i les remasteritzacions posteriors han permès recuperar detalls que en les primeres edicions quedaven difuminats. Escoltar Stokowski amb la de Filadèlfia d'aquells anys és, en certa manera, tenir accés a com sonava la màgia feta a orquestra. I ara deixem reposar un moment la música d'aquell jardí encantat, perquè l'obra que ve a continuació és feta d'una matèria molt diferent. Si l'ocell de foc era el conte, el que sentirem ara és el ritual. Si l'ocell de foc era la promesa de la llum, el que sentirem ara és el cost de la vida mateixa. Mireu, ara ve la consagració de la primavera. El 29 de maig de 1913, al Teatre dels Camps Elisis de París, el públic que havia assistit a la representació dels ballets russos aquella nit esperava un espectacle refinat, culte, a l'alçada del seu gust. El que va rebre va ser un terratrèmol. Crits, xiulets, discussions entre el públic des dels primers compassos. Alguns no podien suportar aquella música tan nova, tan crua, tan radicalment diferent de tot el que havien escoltat fins llavors. Diaghilev va haver d'encendre i apagar els llums de la sala per intentar restablir l'ordre. Vasislav Nijinsky, el coreògraf, cridava els temps als ballarins dels vestidors perquè l'enrenou de la sala feia impossible escoltar l'orquestra. La policia va haver d'intervenir. La llegenda va quedar fundada aquella nit i la història va acabar donant tota la raó a Igor Stravinsky. La idea havia arribat com una visió, una jove escollida que balla fins a la mort per assegurar el renaixement de la primavera. Una imatge brutal i alhora profundament simbòlica, arrelada en les tradicions més antigues de la cultura eslava. Per donar-li forma, Diaghilev va convocar el pintor i estudiós del folklore rus Nikolai Roerich, que havia dedicat anys a investigar les cultures prehistòriques eslaves. Junts, Stravinsky i Roerich van concebre un espectacle que havia de semblar sortir de les profunditats dels temps. L'obra es divideix en dues parts. La primera, l'adoració de la terra, és un esclat de vida, danses frenètiques, accents tallants, rituals col·lectius que van creixent en intensitat fins a un final orgiàstic. La segona, el sacrifici, és més fosca, més ritual. La música avança amb una tensió gairebé hipnòtica fins al clímax final. La jove elegida balla fins a l'extenuació, fins a caure morta davant el fervor del poble que l'envolta. Però el que fa realment única la consagració és la seva concepció del ritme. En tota la tradició europea, el ritme havia estat un suport, un marc regular, sobre el qual la melodia i l'harmonia construeixen l'edifici musical. Aquí, el ritme és la música. Stravinsky juga amb compassos canviants d'una mesura a l'altra, amb accentuacions imprevisibles, amb blocs sonors que es calcaven i es xoquen com a plaques tectòniques, i aquell acord famosíssim del segon compàs. 8 notes simultànies que creen una dissonància aspra, insolent, pertorbadora. Continua sent un dels instants més transgressors de tota la música del segle XX. Per presentar aquesta obra, avui hem escollit la versió d'Antal Dorati, al capdavant de la Minnesota Orquestra, enregistrada el 1955 per Mercury Living Presence.
Dorothy va néixer a Budapest el 1906 en un ambient musical que havia produït Bartók i Kodály. Va ser alumna de Bartók i tenia en el DNA una comprensió profunda dels ritmes irregulars i dels accents violents. Durant les seves dècades, al capdavant de diverses orquestrals nord-americanes, va construir una reputació sòlida i exigent. Dorothy no busca la gràcia ni l'elegància per sobre de tot. Busca la veritat de la partitura, la seva cruesa, la seva energia animal. L'enregistrament del Mercury Living Presence és, a més, un document extraordinari en si mateix. L'enginyer de so Wilma Cother Fine i el seu equip van apostar per una tècnica minimalista. Pocs micròfons, col·locació molt aturada, poc processament posterior per captar l'orquestra tal com sonava a la sala. El resultat és un so que, malgrat els seus 70 anys, conserva una vitalitat i una immediatesa sorprenents. Les percussions colpegen amb una contundència gairebé física. Escoltar-ho amb uns bons auriculars és, en cert sentit, tornar a l'any 1913 i entendre per què aquella nit de París va sacsejar el món. Però prou paraules. La consagració no convida a la comoditat, convida a sentir. Comencem.

Acabem de sentir La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, la Minnesota Orquestra dirigida per Antal Doherty i la Mercury Living Presents en 1955. Hem sentit quelcom que és difícil de descriure en paraules i potser és bo que sigui així, perquè la consagració és d'aquelles obres que parlen directament al cos, no a la ment. Aquells ritmes irregulars, aquells accents que cauen quan menys t'ho esperes, aquella percussió que a vegades sembla un combat i a vegades una pulsació interior. Tot plegat crea una experiència que és gairebé física. Hem recorregut les dues parts de l'obra. En l'adoració de la Terra hem sentit com la música s'anava carregant d'una energia creixent, tribal, colpidora. El famós solo de fagot que obre l'obra en un enregistre agudíssim, gairebé irreconeixible. És com una veu que crida des d'un temps remot. A partir d'aquí, els ritmes s'han multiplicat, les harmonies s'han torçat, les melodies s'han fragmentat. Tot bategava amb una força primitiva, com si la terra mateixa respirés sota els peus. En el sacrifici, la música ha tornat més fosca, més ritual. La jove elegida, l'escollida per les forces ancestrals, ha ballat fins a l'extenuació. Aquell final, la dansa sagrada, és un dels moments de màxima tensió de tota la literatura simfònica. La música s'ha accelerat, els accents han tornat encara més imprevisibles i quan tot semblava que havia d'arribar a un punt de trencament, la jove ha caigut. L'orquestra s'ha callat i el silenci que ha vingut just després ha dit alguna cosa que les paraules no saben dir. Doherty i la Minnesota han servit tot això amb una precisió rítmica de ser i alhora amb una capacitat de deixar respirar els moments lírics. L'enregistrament de Mercury Living Presence ha posat a l'abast de les nostres orelles una nitidesa extraordinària. Cada capa de la música ha arribat amb una intensitat gairebé cinematogràfica. La primavera, al capdavall, no demana permís. Arriba, esclata, transforma, igual que aquesta música. Descansem un moment. Deixem el que acabem de sentir sedimenti. Perquè ara vindrà una obra molt diferent. L'Stravinsky de la maduresa americana, el de la guerra, el de la sinfonia que ell mateix va anomenar la seva sinfonia de guerra, un Stravinsky que ha deixat enrere els colors exuberants dels ballets i escriu amb una contenció que no fa menys impacte, sinó un de diferent. I això és la sinfonia en tres moviments, la tercera obra que sentirem avui. Hem sentit a l'Stravinsky jove i fulgurat de l'ocell de foc. Hem sentit a l'Stravinsky revolucionari i titànic de la consagració. Ara toca escoltar l'Stravinsky d'un altre temps i d'un altre món. El d'un home de 60 anys instal·lat a Hollywood mentre Europa s'esfondrà sota les bombes, que intenta trobar la manera que la seva música respongui al que el seu temps li demana. La sinfonia en tres moviments va ser composta entre 1942 i 1945. Stravinsky era a Amèrica, però Europa era el seu cap i el seu cor. Ell mateix va reconèixer més tard que certes imatges viscudes a través del cinema documental, els newsreels de guerra que es projectaven als cinemes nord-americans, li van deixar una empremta que es va filtrar inconscientment en la música. Al primer moment, va dir, li recordava certs moviments de tropes, el tercer evocava imatges de victòria, de llibertat recuperada, i el segon, un andante d'inquietud fràgil. Havia nascut d'una música que havia descrit per una escena de la cançó de Bernadette, el film que finalment va musicar Alfred Newman. No és una sinfonia programàtica en el sentit estricte. Stravinsky mai no va acceptar que les seves obres fossin llegides com a documents biogràfics o com a relats. Però hi ha en aquesta música un dinamisme aspre, una tensió rítmica impeclable, una violència continguda que no es pot explicar del tot sense el seu temps. L'estructura és clara, tres moviments que trenquen amb la tradició clàssica de quatre. El primer, un allegro, una energia gairebé física, és un desplegament de forces, un mecanisme rítmic que no para mai, amb un piano solista que emergeix de l'orquestra com una veu independent, sovint discordant i poderosa. El moviment central, andante, és l'únic moment de quietud, un diàleg íntim entre l'arpa i la flauta que fa pensar en un respir enmig de la tempesta, i al final d'un vigor extraordinari culmina amb una fuga que s'obre cap a un final sorprenent i inevitable al mateix temps. L'obra va ser estrenada el 24 de gener de 1946 a Nova York amb la Filarmònica de Nova York sota la batuta del propi Stravinsky. L'acollida va ser positiva, tot i que alguns crítics van trobar l'obra massa aspra. El temps els ha desmentit. Per acompanyar-vos avui hem escollit una versió excepcional. Pierre Boulez
al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, gravada al febrer de 1996 i editada per Deutsche Grammophon. Boulez, compositor, director intel·lectual, una de les figures més importants de la música del segle XX, va mantenir sempre una relació profunda i exigent amb Stravinsky. No era una relació de reverència passiva, era la relació entre dos creadors que es respecten precisament perquè saben fins a on arriba cada un. Boulez entra en la partitura de Stravinsky amb una lucidesa extraordinària. Sota la seva batuta, la Filarmònica de Berlín, un instrument orquestal d'una precisió i una riquesa sonora difícils d'igualar, desplega l'obra amb una nitidesa gairebé arquitectònica. Cada veu és al seu lloc, cada contrast dinàmic és deliberat. Boulez sap que Stravinsky és ell mateix prou dramàtic i que la tasca del director és deixar que la música parli sense interposicions. Com deia un dels solistes de la Berliner, Boulez ens feia veure la música des de dins, com si ens obrís una finestra a l'arquitectura secreta de la partitura. Stravinsky va escriure aquesta música en un temps de guerra, però la va escriure per a la pau que guanya un quan ha travessat la tempesta. Sentim, doncs, aquesta sinfonia en tres moviments, Pierre Boulez i la Deutsche Grammophon.

Acaba de sentir la sinfonia en tres moviments d'Igor Stravinsky, l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Pierre Boulez, amb el segell Deutsche Grammophon. Acaba de sentir l'Stravinsky de la maduresa, no l'Stravinsky del conte rus ni el de la cerimònia pagana, el de l'home que mira el món des de la distància de l'exili i reflecteix amb fredor controlada tota la tensió del seu temps. En el primer moviment hem sentit aquell allegro d'energia gairebé física, el piano emergint de l'orquestra com una veu discordant i poderosa, els ritmes que canviaven sense preavís, aquella maquinària rítmica impecable que Stravinsky va dir que li evocava moviments de tropes. Boulez i la Berliner han executat amb una precisió arquitectònica que permetia veure cada detall de la partitura. No hi havia res que s'esborrava en la massa, tot era transparent, llegible, viu. El segon moviment, aquell andante de quietud fràgil, ha sigut el contrapunt necessari. El diàleg entre l'arpa i la flauta, aquell respir enmig de la tempesta, amb una bellesa que no acabava d'estar tranquil·la, i batia sota la superfície una quietud latent. Boulez no l'amagava, sinó que la deixava sortir amb molta subtilesa. I el tercer moviment, la fuga central que ha creat aquell laberint de veus perseguint-se i enllaçant-se. La coda misteriosa que ens ha deixat un estat d'ambigüitat i profunditat. No ha sigut un final triomfal i simple. Stravinsky mai no és simple. Ha sigut un final que ens ha deixat pensant, que ens ha donat alguna cosa sense acabar-nos de dir exactament quina. Una dada que situa bé l'obra, Stravinsky la va compondre mentre escoltava els noticiaris de guerra als cinemes nord-americans. No volia fer música descriptiva, mai no la va voler, però la realitat s'escolta entre les notes i el que Boulez va aconseguir en aquesta versió és mostrar-nos dos plans alhora, l'arquitectura freda i la humanitat calenta que va darrere seu. I en la sinfonia de tres moviments posem punt final al nostre itinerari d'avui. Tres obres d'un sol compositor, tres Stravinsky que en realitat eren sempre el mateix, el d'un home que no va parar mai de buscar, de reinventar-se, de sorprendre. Hem escoltat l'ocell de foc i el seu món de màgia i llum, dels contes que s'explicaven a vora del foc. Hem escoltat la consagració de la primavera i el seu impuls vital, primitiu, aquell cos de la vida que la Terra exigeix any rere any. I hem escoltat la sinfonia en tres moviments, la mirada d'un home madur i exiliat que observa la guerra des de la distància i la transforma en arquitectura sonora. Tres obres, tres mons, una solament. La d'un compositor que va canviar la història de la música no una vegada, sinó diverses. Deia Stravinsky que la música és incapaç d'expressar res per ella mateixa. Pot ser, però avui, en aquesta tarda compartida, alguna cosa ha passat entre nosaltres i aquestes notes, alguna cosa que no es pot explicar del tot en paraules, però que és, sens dubte, real. Gràcies per estar aquí, a Partitura de Tarda. Fins la propera. Com sempre, sigueu feliços. Suau!

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

per tothom. Com que no ho fa per tothom. Llavors, tan breu. Com qui no espera resposta. Com que no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 106 FM. El Prat Ràdio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

R4, Vilafranca del Penedès. Via